t'has preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar?

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: on amb el gran.
1: Ona Malgrat 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió, doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en dos sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc a retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'agrupació catalana d'associacions d'estacions de serveis AgroCaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa un 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid dels policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits. el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al 1 milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot

0: ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elit, com pretenien els promotors de l'entitat, sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
1: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
2: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'Associació d'Amics de Lleida. Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
1: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al Camp d'Esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1, 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
2: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
5: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest primer de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
1: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
6: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tant que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
6: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra, haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
1: Llavors, doncs haurem de veure, efectes,
6: no?
1: Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un arancel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
6: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
8: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
1: Arribem a 7:45 explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
1: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
11: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni, i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
10: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
1: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
12: Recordem que el servei postal és una cosa universal, que s'ha de fer, i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
13: Un malestar general, i a més això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
1: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba. De Guala, els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansufat i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centre-europeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y por tanto también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y por supuesto los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, guanyant totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Pinganzoli, que l'acompanyaran a la muntanya. mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotècnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
1: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Són les 8:04, és hora punta, per tant, li preguntem a la Sílvia Delamo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Elena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C a Sant Boi cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24 a Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2, l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona. I al seu lateral, la B30, també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
4: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca de el Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: El nou pla, que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats, preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors, i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
6: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
5: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paniqué.
7: quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: I 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
8: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica a partir, doncs, d'aquest dimecres una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà, doncs, principalment les empreses xineses com Shein i Temu, i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, buenos días, gracias por recibirnos.
1: D'entrada, ¿com estan ustedes anímicamente? Com es troben anímicament? Com estan?
9: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
1: ¿Cómo se han de canalizar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
9: A ver, esto es dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros lo que en primer lugar agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo y lo que recomendamos a las personas es que por favor trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son 2 o 3 ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
1: Expliquem-nos sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells? No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà?
9: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte de del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero no, obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
1: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
9: Gràcies. Gràcies igualmente y de verdad gracias a Cataluña por todo lo que están haciendo por nosotros.
10: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
11: Els viticultors també han de fer una reflexió. Perquè ha de fer un producte que no té mercat i que si el té no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre. És l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
12: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat

0: patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
1: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa de 22 anys ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
3: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
4: Hi ha un petit increment, però és l'IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Qui vulguin podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
3: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
2: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
1: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
3: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
4: Bon dia, Elena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
5: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
6: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10, 12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
7: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
4: Sí, aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin el proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
1: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o en bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos les butxaques si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
1: Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
3: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
1: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc, explica'ns quina és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
8: Bon dia, doncs el que ha passat, com bé deies, és això, que un autobús doncs, ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a un quart de vuit del matí i doncs, aquest autobús que sortia doncs, de l'estació d'autobusos doncs, ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix doncs, aquest autobús està doncs, aquí davant de la façana i el que hi ha hagut doncs, és almenys una trentena de ferits, com bé deies, quatre molt greus que han estat evacuats, ja sis menys greus i la resta de ferits que de fet doncs, estan rebent les primeres atencions aquí mateix a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on doncs, estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai doncs, per als familiars perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra, un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I doncs aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, quatre d'ells molt greus que ja estan doncs, evacuats i doncs, aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es desconeixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes doncs, que ha pogut provocar aquest accident doncs, aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat doncs, davant de la façana de la Diputació deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i evidentment doncs, us ho anirem explicant.
1: Per descomptat, doncs, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana, al Maresme.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Dos minuts els que passen ara mateix de tres quarts de nou. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
1: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marian Muro, que és directora general d'Apertur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, bon dia.
1: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
10: Nosaltres, en primer lloc, lamentem no la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. I després perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
1: Avui fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apertur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
10: Bé, Apertur, que des del primer moment ja va advertir, no, de que aquesta norma tenia una, condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat el Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho van fer? Perquè d'alguna manera tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que cabe una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposa més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs ens han donat la raó.
1: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
11: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
12: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat, no? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha volcat i la resposta està sent molt positiva.
11: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
13: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
14: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra, no?
15: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
11: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
1: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
16: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip l'hauran jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegàs que inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juani Marcos Calle, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
18: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
17: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
18: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
17: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Ejim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Corey Walden.
16: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
19: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
8: Doncs el que deies, una 35 ferits, sí que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles han estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
19: Doncs d'aquesta manera posem el punt final, demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
2: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí amb el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7 i quart del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat, els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9 i quart aproximadament d'aquí 10 minuts hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
1: Doncs gràcies, Rubén Carboneu, anirem seguint. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions al Meadocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits, 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. Uh-huh. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7:15 del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
1: Gràcies.
2: Perquè està en un estat afectat.
1: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butllet informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís ha rebut a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenim les càmeres, malgrat que és un accident greu, s'ha de fer molt pitjor, ha estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on ha de passar molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, i soc
1: Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. Pels de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa, dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus europeu alerta que les temperatures marines superen el rècord de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la Justícia Europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa. Thank you.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Nos quedamos en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també el Puig de Calm o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant, només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: Notícies en xarxa.
1: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
16: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord que data de l'any passat amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
1: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses i tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron una empresa del tranvía y le dieron la oportunidad de participar
4: para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
22: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
23: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
22: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
24: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
22: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
25: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les 2, 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
26: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
25: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
1: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
27: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
28: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant.
27: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
29: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
30: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al
2: servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
29: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
6: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
8: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
9: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
8: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
1: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
10: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
11: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
10: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Safsky Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
0: tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
12: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions. Amb només 16 partits entre totes les competicions, el central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planes és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
4: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB. Teníem el patró i llavors, bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
3: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
12: I encara un apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardent.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Lo que compré en verano para... Para veces no sé si coger coche o...

0: pugui en transporte público, perquè a este paso no sé on anem a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
3: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país, sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades. Molt any, les Guilleries, també el Puigdecalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
6: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
7: Però de l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
6: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
8: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
6: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matinada a Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
2: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
11: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
10: I el president Illa s'hi ha compromès.
12: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
10: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
5: Notícies en xarxa.
1: Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
2: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
15: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
2: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
1: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
17: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAL 217, Y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
16: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
19: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
18: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
20: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
18: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
2: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
1: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
2: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
22: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
23: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
22: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
24: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
25: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no sé de nada más llegar.
22: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
2: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
0: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
2: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
3: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: Avui al jaciment dels Casots de Subirats s'ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie pur i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
7: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires dius, és l'última, però és la més primitiva.
6: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona el David Navarro. Bon dia, David.
8: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del saló, Junji Ito.
26: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
8: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
2: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC ha demanat demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Xixena.
1: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona. Eduard París.
9: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
10: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
9: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
1: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
2: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
1: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
11: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
12: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
11: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
13: El recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu i la Franca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
11: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
14: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
11: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
1: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Greu accident d'autocar al centre de Lleida aquest matí. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de 8. Hi ha 44 persones ferides de diversa consideració, entre elles 5 de molt crítiques. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: El trajet de les obres profanes de Sixena podria començar el dia 6 de juliol, així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no té el vistiplau de l'executiu. Fons del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estaven en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos al monestir. I Venezuela eleva a les 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ahir mateix a la tarda. També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dimecres a Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova. Es tracta de la primera reunió al màxim nivell polític i empresarial després de l'aprovació de 719 milions per al projecte. La reunió arriba quan el consorci ja està pràcticament configurat i la societat mercantil ja està aprovada per l'Estat i la Generalitat. Avui que les benzineres ja ens avisen, calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel 3 a partir de justament avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims i aquest matí, de fet, ja hi havia conductors que s'encaixaven d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som...
3: Passem als titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran.
6: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit, perdoneu, en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb la mobilitat, transport públic, salut, educació o seguretat.
3: A Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi Pratsavalls, disculpa.
7: Sí, l'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidora d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis.
3: Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer.
8: Segons les dades de l'estació meteorològica del Far de Calella, la calor s'ha fet especialment intensa en la recta final del mes, amb mínimes que no han baixat dels 20 graus durant diverses nits consecutives i màximes que han arribat fins als 32 graus. I pel que sembla, el juliol no té cap intenció de donar-vos una treva.
3: I dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani Grau.
9: El Gran Rock 2026 ja ho té tot a punt per sortir al sol. Només queden 3 dies perquè amb la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a omplir de gom a gom el Pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans de la data del concert ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles.
3: I a Llavaneres, les nits a Massorrar tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe amb Martí Capçada.
10: El cicle començarà el 7 d'agost i comptarà amb actuacions d'Elia Sampai, Agustí Borriel, Delizar Sons i Soroche, a més de joves talents de l'Escola de Música de Llavaneres.

0: 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes dels pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a la mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre els municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-li una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu, es demanen millores en centres concrets, al Masnou, a Montgat o Mataró, entre d'altres. I en matèria de seguretat, es vol un augment d'efectius policials al Maresme, d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
0: Detenció per intent d'homicidi a Premià de Dalt. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Premià de Dalt informava ahir de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen, els fets es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien en el mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet, causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut. Però, segons ha pogut saber avui Premià Mèdia, l'home, amb antecedents per diferents delictes, ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar, d'altra banda, a l'interior de l'immoble objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, paral·lelament, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
0: Canviem de qüestions. A Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'alguns usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi.
2: Si és així, perquè de fet no fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i amb enfrontaments amb d'altres banyistes i els mateixos socorristes. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica i de fet la temporada actual va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Ara ja hi torna a haver seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Labart, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives per a qui no compleixi aquesta normativa. Escoltem-la.
3: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no és tant no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs sentint-ho molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
2: Des de persones que usen la piscina petita com un spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquests són només alguns dels comportaments destacats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta apujar preus o fer exclusiva la piscina per als empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé i especialment ara en onada de calor. Alabart també ha explicat que s'han fet canvis a la normativa com permetre les cadires a la gespa, que no es pot fer, sempre i quan tingui un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica i respectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades als vigilants, als socorristes o als encarregats de la piscina per poder actuar al moment.
0: Gràcies, Jordi. Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, dormir amb el ventilador encès, obrir finestres de matinada o donar voltes al llit intentant trobar una mica de corrent d'aire fresc. Són escenes que s'han fet habituals aquests últims dies i que s'expliquen pel fet que la calor nocturna s'ha instal·lat abans d'hora. El mes de juny s'ha acomiadat encadenant diverses nits tropicals, és a dir, amb els termòmetres que no han baixat dels 20 graus. Segons el meteoròleg del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, aquest episodi es va registrar coincidint pràcticament amb l'arribada oficial de l'estiu.
5: El primer valor que tenim per damunt dels 20 graus es va registrar el dia 21 de juny i la temperatura va ser justament de 21,3 graus de mínima. El 22 també va ser justament de 22 graus, el 23 de 21 graus i mig, el 24 i el 25 vam tornar a quedar per sota, és a dir, el Sant Joan, i el dia posterior vam quedar una mica per sota dels 20 graus, no, d'aquesta línia de... psicològica, no, de les que serien temperatures realment que no ho són tant, i va quedar amb 19 graus i mig tant el 24 com el 25 de juny. A partir d'aquí, doncs les temperatures han pujat, el dia 26, 21 de mínima, el dia 27, 22 de mínima, repetim el dia 28 i el dia 29, doncs també aquestes temperatures de 22, al voltant dels 20, fregant els 23 graus.
4: En total, l'estació meteorològica del Far ha registrat 8 nits tropicals durant el mes de juny, 6 d'elles pràcticament consecutives en el tram final. Per sort, encara no s'ha arribat als 25 graus que marquen les anomenades nits tòrrides, aquelles que converteixen el descans en una missió gairebé impossible. La calor també s'ha deixat notar durant el dia. De mitjana, les temperatures màximes han estat aproximadament un grau superiors a les habituals per a un mes de juny. El pic es va registrar el diumenge 21, quan el termòmetre del Far de Calella va enfilar-se fins als 32 graus. I si algú espera que el juliol arribi amb més fresca, les previsions no conviden a l'optimisme. Quim Serra explica que els mapes continuen apuntant cap a temperatures superiors a la mitjana, sobretot fora de les zones de muntanya.
5: És possible que sí, almenys pels mapes que hem pogut veure, sí que és veritat que donen una precipitació per sobre de la mitjana cap a l'àrea del Pirineu, i això, evidentment, de retruc, implica també unes temperatures una mica més baixes, però només cap allà, cap a aquesta zona, al terç nord de Catalunya, diguéssim, no? Del que estigui el Prepirineu cap al Prepirineu, i en canvi la resta, temperatures per sobre de la mitjana, no molt, però clar, és que el mes de juliol ja és estadísticament un mes molt càlid. Llavors, encara que tinguem, posem per cas, mig grau per sobre de la mitjana, estem parlant de molta calor.
4: El juliol acaba de començar i tot indica que encara ens farà suar de valent. De moment, doncs, sembla que tocarà tenir el ventilador o l'aire condicionat ben a prop o buscar ombres i zones per refrescar-se com es pugui.
0: Seguim avançant. L'Ajuntament de Premià es felicita d'un descens de queixes interposades al síndic de Greuges a Premià de Mar, Martí Capçada.
6: Així és, l'Ajuntament es feia ressò ahir amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025, i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2025. 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, amb un 30,8% d'administració administració pública i tributs amb un 20%, de polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient amb un 23,1%, i consum també amb un 23,1%. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 el 2024. Diu la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Palafolls busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada, Jordi Prats de Valls.
2: Sí, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada del programa Assumptes Interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat. Sobre la possibilitat de la instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la ubicació. Explica que s'està duent a terme reunions amb la propietat per buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada, una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per a l'erari públic i respecti també la voluntat de les diferents parts. Escoltem-lo.
7: A poder ser doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
2: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà a la tardor, amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombar de l'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com ha passat, per exemple, en el municipi veí de Malgrat de Mar. Alemany ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte. Assegura que hi ha municipis que, com el nostre, tenen la figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en els darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana i fan mal ús de l'espai públic. Demana, de fet, que reprovin les actituds incíviques o que avisin a la policia per poder multar-los. L'alcalde assegura també que sabia dels intents de moció de censura entre el Partit Socialista i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca dels beneficis electorals, però que es carreguen, diu també, al benestar comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val que denunciava Rosa García, portaveu del Partit Socialista.
0: Canviem de tema. El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Jordi Duran.
1: Doncs sí, s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera a les 9 de la nit. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
8: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmàs, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
1: La programació continuarà amb el dimecres 8, on es farà un concert d'Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicals amb rima folk-rock mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Dimecres 15 hi haurà un espectacle de narració oral, curts, Cruz. Grans arguments, poques paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. I, finalment, dimecres 22, cantada especial a càrrec de la coral Palatolio amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.
0: I tot a punt per la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella. Sergi.
4: Calella ha donat avui el tret de sortida a la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran, una iniciativa impulsada per l'Esplai de Calella i Calella Marxa, que torna a combinar esport, música i convivència amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu. Durant una setmana, el Passeig Manuel Puigvert i altres espais de la ciutat acolliran competicions esportives adaptades, exhibicions, balls i revetlles obertes al públic. La proposta va néixer per mantenir l'activitat entre les edicions de les tradicionals Olimpiades de la Gent Gran, que se celebren cada 4 anys. El president de l'Esplai de Calella, Josep Maria Granyó, explica que la idea va sorgir arran d'una conversa amb Martí Barrera, de Calella Marxa, i que amb el temps s'ha convertit en una cita consolidada del calendari estiuenc.
9: Aquesta idea va néixer amb una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que teníem, organitzàvem les Olimpiades, clar, les Olimpiades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, segons unes Olimpiades cada any, doncs no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpiada i Olimpiada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, doncs fer aquests jocs d'estiu em va semblar bé.
4: L'organització ha adaptat el programa per minimitzar els efectes de les altes temperatures, traslladant la major part de les activitats al Passeig Manuel Puigvert, aprofitant l'ombra dels plataners i apostant per esports de baixa exigència física. Les activitats estan obertes a tota la ciutadania i també comptaran amb la participació de grups procedents d'altres municipis com Caldes de Malavella, Sant Pol o Canet de Mar.
0: I el metge Antoni Beltrán dona nom al cap de Canet. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Canet ha aprovat batejar el centre d'atenció primària de la nostra vila amb el nom d'Antoni Beltrán i Fontanals. Tot el consistori va votar a favor d'aquesta proposta, que vol servir de reconeixement a la figura d'aquest metge que va exercir la seva professió a la nostra vila i que va ser tot un referent mèdic per canetencs i canetenques. L'alcalde Pere Xireu va iniciar la seva intervenció tot afirmant que la voluntat d'aquest equip de govern era un reconeixement a la figura i memòria del doctor Beltrán, metge de capçalera de Canet durant més de 20 anys. Xirau va afirmar que havien trobat que era el més encertat posar-li el nom al cap que no passa a un carrer o plaça. Des de l'oposició, la proposta va ser acollida positivament per tots els grups polítics. Jordi Castellà, de Millorem Canet Primàries, es felicitava per aquesta elecció. La regidora no escrita, Mònica Ventura, reconeixia que té molt sentit en posar-li el seu nom al centre d'atenció primària. En canvi, per part de la CUP, Andreu Graupera considerava que també es podria haver optat per un nom de carrer. Una mica més crític era el portador del PP, Albert Martínez, i és que el regidor, tot i considerant que és una idea encertada, demanava fer un reglament del nomenclàtor. Per últim, la regidora socialista Marian Gómez afegia que és un acte de justícia i d'agraïment col·lectiu.
0: I avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera. Jordi Duran.
1: Sí, avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu dels recursos humans i materials per a garantir la seguretat durant els mesos més risc. El parc de bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per a la campanya forestal. Segons fonts del cos, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu disposa ara de millors garanties per al primer atac davant d'un foc. Es comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un altre 100% forestal, a més del suport d'una pick-up de les ADF. El parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers de voluntaris de la zona, com ara els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. Aquest dispositiu se suma a una tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament de Tordera. Davant de l'arribada d'altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural.
0: Aquest dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani.
10: Sí, ja faries que des de Sun Music, organitzadora del festival, treballen per tenir-ho tot a punt. L'Ajuntament ha dut a terme diverses reunions de coordinació per tractar temes clau com la seguretat o la neteja. El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per veure sortir el sol. Aquest dissabte només queden 3 dies perquè arribi la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a complir de com o com el pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans, com ja informàvem en aquest programa, ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles. El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. L'edició d'enguany torna a tenir plena de grups mítics i emergents en una combinació que no falla any rere any i ja en van 12. Enguany pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buos i els Catarres, però també artistes emergents com ara Maria Jaume i la Ludwig Band, que per primera vegada actuen al Canet Rock. La directora del Canet Rock, doncs, Gemma Recoder, es felicitava per tenir aquest cartell tan complet. Tant que complementen Figaflaues, Trendeu Fam i els Maresencs de Tallets i Ginestà també hi seran, plens d'energia i amb els sons i temes que més en defineixen, però sense dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga. La banda valenciana s'acomiada

0: S'ha programat un reforç especial de la línia R1 de Rodalies.
1: I a Llavaneres, les nits a Massorrar tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe. Martí.
2: Doncs sí, Gemma, la Casa de Cultura Massorrà de Sant Andreu de Llavaneres tornarà a ser l'escenari de les nits de Massorrà, el cicle musical d'estiu que omplirà els divendres d'agost de concerts en directe. La programació arrencarà el 7 d'agost i oferirà 4 vetllades gratuïtes que combinaran talent local amb artistes convidats en un entorn a l'aire lliure. Cada jornada començarà a 9:45 del vespre amb les actuacions de joves músics vinculats a l'Escola de Música de Llavaneres, donant pas a 10:00 els concerts principals. Entre els artistes destacats d'aquesta edició hi ha Lia Sampai, Agustí Burriel, que oferirà un tribut a Frank Sinatra, The Lizard Sons, amb versions acústiques de grans clàssics del rock, i Soroche, amb una proposta que fusiona la cançó d'autor, el bolero i la música d'arrel. L'entrada serà gratuïta en totes les actuacions i el recinte disposarà de servei de bar. L'organització recorda que no es permetrà l'accés amb mascotes. Amb aquesta iniciativa, Llavaneres torna a apostar per la música en directe i per convertir les nits d'estiu en un punt de trobada cultural per veïns i visitants.
1: I encara a Llavaneres, l'Arxiu Municipal digitalitza el llegat fotogràfic de Quim Bertran. Martí.
2: Correcte, l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres ha iniciat la digitalització del fons fotogràfic de Joaquim Bertran i Planes, una de les figures més destacades en la preservació de la memòria històrica del municipi. El projecte permetrà conservar i fer més accessible un dels arxius documentals més valuosos de la vila. En aquesta primera fase s'han digitalitzat 834 fotografies, agrupades en 145 reportatges, amb imatges que abarquen el període comprès entre els anys 1910 i 1987. El fons recull escenes de la vida quotidiana, activitats culturals, actes socials i esdeveniments que han marcat la història de Llavaneres al llarg del segle XX. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la conservació del patrimoni fotogràfic i facilitar-ne la consulta i la difusió entre la ciutadania. L'Ajuntament preveu continuar els treballs de digitalització en els pròxims anys per posar a l'abast de tothom aquest important llegat documental. Quim Bertran, que va morir l'any 2021 als 89 anys, va ser el cronista gràfic de Llavaneres durant dècades. Amb la seva càmera va documentar la vida del municipi i va recopilar fotografies antigues de l'any 2016 que va cedir a l'Arxiu Municipal, deixant un llegat imprescindible per preservar la memòria col·lectiva del poble.
1: Molt bé, moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
3: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
1: Molt bé, doncs, aquesta és la previsió del temps per aquest dimecres, primer dia de mes. Comencem aquest mes de juliol i ho fem amb una mica menys de calor. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Sant Cebrià, l'Albert Pla. Fins ara, no marxeu.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona de Maresma. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
2: Molt bé, tu què tal, com va això?
3: Doncs molt bé, anar fent ja mitjans de setmana, eh?
2: I tant, passen els dies relativament ràpid, no? Podríem dir, o lents?
3: Bueno, et diria que és aquella sensació de que passen lents els dies, però a la que no et dones compte ja estàs a divendres. O sigui, és una sensació ambigua, et diria.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs Martí, comencem aquesta secció. Explica'ns avui de què es parla el Maresme.
3: Doncs al Maresme avui es parla del futur ferroviari de la nostra comarca després de que el nou pla de serveis ferroviaris de la Generalitat fins al 2040 hagi deixat fora algunes de les grans reivindicacions del territori. El document preveu allargar l'R1 fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028, una millora que permetria connectar el Maresme amb el Vallès sense haver de fer transbordament a Barcelona. També es planteja duplicar la freqüència de l'R1 G1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Però el que ha generat més debat, Gemma, és precisament el que no apareix, ja que el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, considerat clau per reduir incidències, i també l'arribada del tren orbital fins a Mataró. El pla només preveu aquesta línia fins a Granollers, deixant sense calendari la connexió amb la capital del Maresme.
2: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs aquesta setmana les xarxes continuen molt pendents, com no pot ser d'una altra manera, de la situació a Venezuela, després dels greus terratrèmols viscuts el 24 de juny. El darrer balanç eleva la xifra de víctimes mortals a 1.943, mentre que hi ha més de 10.500 persones ferides i prop de 16.000 damnificades. Més enllà de les xifres, les imatges compartides des de les zones afectades mostren edificis completament ensorrats, equips de rescat treballant sense descans i milers de persones que encara no poden tornar a casa. També preocupa molt la crisi humanitària i sanitària, amb manca d'aliments, serveis bàsics col·lapsats i hospitals saturats. Diversos països, entre ells Espanya, ja han anunciat l'enviament d'ajuda humanitària, mentre que els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs de tema curiós, avui us porto que el dia d'avui, és a dir, el 1 de juliol, se celebra el Dia Mundial dels Acudits, una jornada dedicada a recordar els beneficis de l'humor i del riure. Tot i que no és una diada oficial, cada any guanya més popularitat arreu del món i anima la gent a compartir acudits o, si no te'n saps cap, doncs moments divertits. I és que riure no només ens alegra el dia. Diversos estudis assenyalen que el riure ajuda també a reduir l'estrès, afavoreix l'alliberament d'endorfines, millora l'estat d'ànim i fins i tot reforça les relacions socials. Així que avui ja teniu una excusa per explicar un bon acudit, encara que sigui d'aquells dolentots que fan més un somriure, et diria jo, fals que un riure, però bé, avui és el dia de dir-los.
2: Molt bé, doncs mira, ja que és el Dia Mundial dels Acudits, Martí, te'n porto tres, no un, tres acudits.
3: Home, però això és un regal que em fas. A veure, sorprèn-me, però no sé, a mi no em fan gaire gràcia, ja t'ho he dit abans, però va, tinc esperança.
2: Va, a veure, el primer és, quin és el campionat de busseig més famós del Japó?
3: A veure...
2: Toco fondo.
3: Però és que, Gemma, aquest me l'has dit abans.
2: Ai, vale. Doncs un altre, un altre.
3: Bo, poso un 7.
2: La fruita més divertida.
3: De veure?
2: La naranja, ja, ja.
3: Uf, mare meva. Molt dur, aquest segon. Va, a veure el tercer si millora la cosa.
2: Vale, com es diu calçotets a Escandinàvia?
3: A veure, aquest té bona pinta.
2: Escandinavo.
3: Vale, aquest m'ha agradat més, eh?
2: Molt
3: bueno,
2: bé.
3: Ja
2: va,
3: està,
2: prepara't
3: ja
2: algun i després ens l'expliques.
3: Vale, vinga, a veure quin em ve pel cap.
2: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona, Martí?
3: Doncs precisament la pregunta d'avui que fem a les nostres xarxes és si sou d'aquells oients que us fan riure els acudits, com crec que vindria a ser la Gemma, o dels que no us acaben de fer el pes o preferiu un altre tipus d'humor, com seria, crec que el meu. Així que també crec que és una cosa que la societat es divideix en dos i ara és l'oportunitat per veure com la gent de la nostra comarca es decanta cap a una banda o cap a l'altra. Així que podreu votar amb un sí o amb un no.
2: Molt bé, Martí, doncs estarem pendents d'aquests resultats. Jo ja t'avanço i ho has encertat molt bé. A mi, com més absurd sigui l'acudit o la broma, millor. En el teu cas, doncs, sembla que no et fan el pes, eh?
3: Bueno, és que, saps què passa? Sí que m'agraden, el que passa és que em generen més una situació incòmoda que... Perquè quan algú riu d'una broma és perquè surt d'una manera espontània, però quan algú et diu, vaig a explicar-te un acudit, ja et posa com en una tessitura que t'has de riure, llavors m'incomoda una mica, però bueno, sí que m'agraden, eh?
2: Molt bé, molt bé. Doncs veurem si a la gent que escolta l'Ona Maresma doncs els agrada aquestes bromes o no. Martí, gràcies, fins ara.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: d'un tema que afecta directament a Sant Cebrià de Vallalta, a les franges perimetrals que serveixen per evitar la propagació d'incendis. I doncs bé, recordem que cal tenir els deures fets en un context on el canvi climàtic accentua cada cop més doncs, els incendis, per exemple. Així que, Dani Grau, endavant.
1: Doncs no, és que la Sant Cebrià té els deures fets. Altres poblacions, com malauradament s'està demostrant, no els tenen fets. Albert Pla, bona tarda, què tal? Hola.
2: Molt bona tarda, molt bé.
1: Molt bé. Per cert, abans de parlar de focs i de Sant Pere i de Sant Pau i tal, què anava a dir? Hem d'anunciar que no et presentaràs a la reelecció i després de 8 anys o quants, doncs deixaràs de ser, bueno, alcalde de Sant Cebrià, no?
2: Correcte, correcte. 8 anys. Ja el 2019 queda molt lluny. Tenia 25 anys aleshores, quan vaig guanyar les meves primeres eleccions. Ja em vaig presentar com a candidat per primera vegada. I bé, d'aquí més d'un any s'acabarà aquesta etapa apassionant i meravellosa que és la política municipal. Sempre he pensat i sempre ho he manifestat que aquesta dedicació, no, la implicació política municipal, la recomano absolutament a tothom, hi hauria de passar, però també sempre he dit que ha de ser una època de la vida, aquella època que hi pots dedicar intensament a millorar la vida dels teus veïns i veïnes. Jo compleixo una etapa, la tanco, ara tornaré doncs, a l'empresa privada, però és un món que agrada, eh? És un món que sempre sí. Crida.
1: Però bueno, el que no és gaire habitual la teva, diguéssim, decisió, perquè hi ha molts que, vull dir, i no parlo de partits polítics en concret, parlo de polítics, que es pensen que són imprescindibles i no marxen ni mai garràs i, diguéssim, que són els electors els que els foten fora perquè, diguéssim, ja han cremat una etapa o ja estan més cremats que la pipa d'un índio. Això és així, Albert.
2: Correcte, això cadascú sap lo seu. Sí que és cert que, evidentment, podria continuar, però jo vaig fer les meves balances personals, vaig estudiar també la situació del municipi i a mi sí que em toca tancar una etapa, l'idea que la meva família, l'idea que el meu entorn, a la meva estimada filla, que farà 2 anys al setembre, i per tant, ara cap a la privada, tancar aquesta etapa meravellosa i repeteixo, és important que hi hagi renovació en aquests llocs, tal com dius, que cada cop hi entri gent nova, que ho vegi, perquè realment des de fora es veu tot molt fàcil, però des de dins la laboriositat i el dia a dia és molt intensa i la recomano viure-la a tothom, de veritat.
1: L'alcalde Albert Pla s'anirà amb coses per fer, perquè evidentment no ha tingut temps per fer-ho tot, però sí que Sant Cebrià i la Vallalta en general i això doncs, és un entorn paradisíac ple d'organitzacions i ple d'arbres i de verdor i que té les franges perimetrals fetes important en possibles incendis forestals, tenint en compte que ara baixa la temperatura una mica, però ja anunciava el meteoròleg del Consell Comarcal la setmana que ve que tornarem a temperatures brutals d'una calor la setmana que ve. Per tant, i l'altre dia, sense més ni més, a Tiana, el primer poble o últim poble de cap al sud, doncs hi va haver-hi un incendi que afortunadament bueno, no va anar gaire més, però que demostra que queden deures per fer.
2: Correcte. Sí, nosaltres, en el cas de Sant Cebrià, doncs, des del 2019, que cada any hem estat treballant amb el tema de les franges de protecció, som un municipi que estem molt propers, som porta d'entrada al Parc del Montnegre i al Corredor, i evidentment tenim aquestes urbanitzacions, no, de baixa densitat dins del bosc, envoltades per bosc, i no només les urbanitzacions, sinó tot el municipi. Sant Cebrià, un dels seus atractius és l'entorn natural que té. I aquest entorn natural té la majoria de coses bones, però evidentment és un entorn natural que amb la incidència del canvi climàtic doncs hem d'estar més alerta que mai, perquè amb aquests focs que estan vinguent, que estan apareguent de quarta, cinquena generació, doncs hem d'estar més que preparats, no? I ja ho diu la frase, no? Que amb el bosc, la feina pels incendis, la feina s'ha de fer l'hivern per estar preparats a l'estiu. I així ho anem fent. En el cas de Sant Cebrià, doncs, cada dos anys fem obertura de franges i cada dos anys fem manteniment de franges. Val? Aquest any, el 2026, estem en fase de manteniment de franges. Aquest manteniment de franges el fem doncs, d'acord amb la normativa, la llei 5/2003 de 22 d'abril, que és la de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata de la trama urbana. Val? Això el que fa és que es creï doncs, una barrera natural neta de 25 metres entre les edificacions i el bosc. No? Doncs, en el cas que hi hagués un incendi, això ens permetria tenir doncs, el suficient temps perquè els equips d'emergència poguessin
1: això,
2: arribar.
1: Albert, perquè ho entenguem i ho exemplifiquem, és a dir, evidentment, ningú pot evitar un incendi perquè pot haver-hi un prètol a Sant Cebrià a Picamoixons o on vulguis, no? Com l'altre dia, un insensat a Tiana, no? En aquest sentit, és aquestes franges perimetrals el que fan és, diguéssim, donar capacitat de reacció als equips, diguéssim, de bombers i protecció civil i tota aquesta companyia i que no, el foc no progressi, diguéssim, de manera desaforada, per entendre'ns, no? Seria això.
2: Correcte, és això, és prevenció, és prevenció. El que ha de quedar molt clar, i és un dels missatges que vull donar, és que recomano a tothom que es miri aquesta llei, la llei 5/2003, perquè aquí explica molt bé com ha de ser una franja, qui ha de realitzar els treballs i de qui són les responsabilitats. Ha de quedar molt clar a tots els veïns i veïnes que viuen tocant a bosc que la realització dels treballs a les franges és responsabilitat seva. Vull dir que els veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions són qui hauria de tirar endavant aquestes franges de protecció. Val? Això a la realitat, en la majoria dels municipis, no passa. I quan això no passa, doncs, evidentment, els ajuntaments doncs, actuen per assegurar aquesta seguretat en els seus veïns i veïnes. Què passa això? Hi ha municipis doncs, que cobren una taxa per aquest servei i n'hi ha d'altres que no. La realitat és diversa, fins i tot aquí al Maresme. Molt amables i molt simpàtics i no cobrem la franja de protecció. Si bé és cert que rebem subvencions anuals per part de la Diputació de Barcelona, que ens ajuden moltíssim en la tasca de prevenció d'incendis a tots els municipis de la demarcació. En el cas de Sant Cebrià, aquest any hem rebut uns 40.000 euros per poder tirar endavant el manteniment a Vistamar, Can Palau, Castella d'Índies i Can Domènec. Per l'any vinent, per exemple, que ja és d'obertura, hem rebut ja 137.000 euros només per una urbanització, que és Castella d'Índies, obertura de tota la franja, i 55.000 euros pel nucli, perquè ara també, en aquesta llei, els nuclis que estiguin envoltats de bosc també s'hi haurà de fer la franja de protecció, cosa que abans no es feia. L'altre missatge important és que totes aquestes
1: masies... Per tant, el centre urbà, per entendre'ns, masies... Sabrià, també doncs, entrarà en aquest club, diguéssim, per entendre'ns, no?
2: Correcte, a partir de l'any que ve, correcte. Val? Que fins d'ara no hi entrava per normativa, doncs ara sí que hi entrarà. Val? I l'altre tema que també és molt important remarcar, totes aquestes masies o cases aïllades que viuen al mig del bosc en entorn natural també hauran de fer-se ells mateixos, evidentment que molts ja ho fan, només faltaria, doncs aquestes franges de protecció o mantenir les seves parcel·les netes. No només parlem de la importància de fer les franges, sinó que en urbanitzacions com les que tenim aquí a Sant Cebrià i a l'Alt Maresme, que parlem de parcel·les de 600 metres mínim, doncs també es fa incidència en que les parcel·les han d'estar adequades. Què vol dir això? Vol dir que els arbres hi han de ser-hi cada 6 metres, que els matolls han d'estar separats per un mínim de 3 metres. Això ho diu també aquesta normativa. Sí. I això es fa un control, evidentment, municipal, perquè així es dugui a terme.
1: L'alcalde o l'administració municipal té, diguéssim, la potestat en el cas de que un veí es posi tonto per actuar d'ofici, perquè evidentment la seguretat de tothom passa per sobre d'un berro, per entendre'ns?
2: Totalment. Totalment, totalment. Aquesta mateixa llei ja preveu les responsabilitats. En el cas de que un veí o veïna no actuï, no netegi la seva parcel·la adequadament, doncs es pot sancionar amb multes d'entre 601 euros i fins a 10.000 euros, depèn de si és considerat greu, menys greu o molt greu. Evidentment, qui és el responsable de mantenir la parcel·la és el propietari, i si la pregunta que tothom es fa, no, què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari i no ho neteja? Pues, això s'ha de fer saber a l'Ajuntament, que actuarà doncs, tal com estableix la llei i farà el requeriment pertinent. Li donarà un temps de marge a aquest veí perquè actuï. Si no actua aquest veí, se'l multarà i s'actuarà subsidiàriament, vale? Fet que també se li cobrarà, evidentment.
1: Sí, tard o d'hora, però acabarà pagant, i si no, se li acabarà embargant. Això és la llei, ho preveu, no? Ja està a punt. Al final,
2: correcte, i els municipis en tenim casos d'aquests, varis,
1: Sí, sí, i la Diputació té uns organismes, un organisme molt efectiu i pesat, que encarregat de fer-ho. Bueno, ho sé, a mi no, però vull dir que ho sé com funcionen, i funcionen déu-n'hi-do.
2: Correcte. Actualment, aquí a Sant Cebrià tenim un servei de la Diputació que ens posa en un vehicle que d'estiu, en tota la campanya d'estiu, que va voltant doncs, per tot el municipi i els municipis veïns, i va detectant doncs, aquests tipus d'incidències. Si hi ha la franja feta, no hi ha la franja feta, un pal d'electricitat en mal estat, un abocament, a tot el que pugui generar perill d'incendi, aquest servei ho detecta, ho puja en una plataforma i també, entre tots, s'actua doncs, perquè es resolgui.
1: Doncs molt bé, Albert Pla, fins al juny, alcalde de Sant Cebrià. Després passarà a la vida civil i a disfrutar de la seva família, de la seva filla i, evidentment, a tenir menys temps lliure perquè, clar, l'alcalde és alcalde, no alcaldessa, 24 hores, Albert? És això.
2: Correcte, així és i així serà a tope fins al juny del 2027, com no podria ser d'altra manera.
1: Després, bye bye, hasta otro ratito. Vinga, adeu.
2: Adeu-siau, Dani.

0: moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran, però abans, Jordi, bona tarda. Explica'm i digue'm quins famosos avui fan anys.
1: Doncs mira, avui faria anys, en aquest cas, la Diana de Gales, la princesa del poble, com era coneguda, més coneguda també com a Lady Di. Avui faria 65 anys, va ser una de les figures més icòniques, fotografiades i estimades d'aquest segle XX. També faria 65 anys, fa 65 anys, Carl Lewis, que és una llegenda de l'atletisme nord-americà. Va guanyar 9 medalles olímpiques en proves de velocitat i salt de llargada. I finalment, 10 anys més jove, Missy Elliott, de 55 anys, és una cantant, productora i una autèntica pionera del hip-hop. Va tenir un gran impacte musical a la música urbana, sobretot fent videoclips en els anys 90 i els 2000.
0: Molt bé, i avui també hi ha diferents dies internacionals, eh?
1: Sí, un ja l'heu comentat, anem primer amb el Dia Internacional del Reggae, perquè s'homenatja a aquest gènere musical nascut a Jamaica i també serveix com un dia per homenatjar a Bob Marley, el seu màxim exponent, pel missatge de pau, amor i igualtat que va transcendir les fronteres. I el que dèieu fa uns instants, és el Dia Internacional de l'Acudit, que ja heu tirat algun i us ho deixo a vosaltres perquè a mi no se m'acostumen a quedar, eh?
0: No en saps cap, ara mateix.
1: És que així de fred mai he sabut dir algun acudit. Ara, m'agafen els meus amics i m'expliquen, i has de tenir gràcia, per explicar un acudit, perquè si no, ostres, costen.
0: Molt bé, no passa res, doncs et deixem un rato que pensis. Més coses, què passava també? Tenim 2 minutets, eh?
1: Mira, doncs dic que rapidet, perquè avui fa 123 anys arrencava el primer Tour de França, que a més d'aquí poc ja també comença i passa per Barcelona, per tant, compleix anys, fa 123 anys, començava avui el primer Tour de França. També el retorn de Hong Kong. El Regne Unit traspassava oficialment la sobirania de Hong Kong a la Xina després de 156 anys de domini colonial britànic. Això va passar en el 1997. En el 2004, aquest queda més a prop, va arribar a l'arribada a Saturn. Després d'un viatge èpic de gairebé 7 anys, van poder arribar a l'òrbita de Saturn per estudiar els anells i els seus satèl·lits. Si et sembla, Gemma, anem a passar a l'efemèride musical. Avui, un 1 de juliol, però del 1963, els Beatles gravaven She Love You. Avui és la mítica, ja sabem que aquest grup va aconseguir doncs una fita històrica en el pop rock mundial. Aquesta cançó definitivament va fer esclatar la Beatlemania, que és coneguda avui en dia.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Arribem als 57 escoltant els Beatles. Fins ara.
1: A tu, Gemma, molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma, passant 3 minuts a les 4 de la tarda i aquesta hora, com cada dia, toca doncs remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs en el nostre particular viatge en el temps per al que va succeir a la comarca anys enrere, avui ens traslladem al 1997, concretament a la Pineda del 1997, i és que aquell any la Biblioteca de Pineda celebrava els 75 anys. Aquest centre, que actualment forma part de la xarxa de biblioteques de la la Mancomunitat de Catalunya, que va crear el Pla de Biblioteques Populars a principis de segle. La construcció que es va aprovar, ret homenatge i es va presentar el segon durant un dels mandats de Manuel Serra i Moret com a alcalde de la vila, i per aquesta raó, de fet, dona nom la biblioteca. La biblioteca de Pineda s'anomena Manuel Serra i Moret. En el transcurs de l'acte de celebració es va homenatjar a les biblioteques que havien tingut cura del centre durant els anys d'existència, i es va comptar amb l'especial presència de Maria Teresa Abuada, responsable de la posada en funcionament de la biblioteca un cop va finalitzar la Guerra Civil. Durant l'acte de celebració del 75è aniversari, l'alcalde de Pineda, que llavors era Salvador Llorenç, va anunciar les negociacions que s'estaven duent a terme al consistori per adquirir uns dels terrenys annexos a la biblioteca per fer-ne una ampliació. Aquesta possibilitat, necessària de fet per incorporar fons audiovisuals al centre, estava sobre la taula des de feia diversos anys, quan a l'Ajuntament governava el PSC. D'altra banda, continuarien figurant com a temes pendents de la biblioteca, doncs, la informació del fons i de la seva gestió, i també el traspàs de titularitat de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament, qüestions documental que també necessitaven el seu temps. Gemma.
4: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ara ens escoltem. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

aquest estiu us ve de gust descobrir platges amb encant sense sortir del Maresme, perquè a vegades sembla doncs, que les platges, les úniques platges boniques que hi hagi a Catalunya doncs, siguin les de la Costa Brava o la Costa Daurada. Doncs no, avui us portem 7 propostes que valen molt la pena tenir presents i tenir en compte. Des de Montgat fins a Malgrat de Mar, la comarca del Maresme ofereix més de 50 quilòmetres de litoral amb opcions per a tots els gustos.

0: I els tiets, de fet, ho saben molt bé, que són de Mataró i coneixen molt bé la zona i saben, doncs, que aquí a la comarca hi ha molt bones platges. Així que comencem amb la primera, a Caldes d'Estrac, a la platja dels Tres Micos, que combina aigües tranquil·les amb el patrimoni del Passeig dels Anglesos, un passeig, doncs, que enllaça els tres municipis, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac, i que, de fet, es pot fer caminant relativament molt fàcil perquè són pocs quilòmetres i, doncs, bé, pots caminar, passejar i també banyar-te en aquesta platja tan idíl·lica que, de fet, està envoltada de cases modernistes i noucentistes. Companys, coneixeu aquesta platja de Caldetes?
1: Mira, jo no, eh? Jo t'he de dir que no.
0: Doncs està molt xula, eh? Perquè és el que comentem, al passeig hi ha unes cases que eren antigues... Ai, com es deia la paraula? Ostres, no em surt. Aquelles cases que eren de persones d'altres països...
2: Antigues cabanes o guinguetes o...
0: No, ostres, tu se m'ha anat de...
3: No, són ambaixades, no?
0: Això, ambaixades, sí. No. I,
3: bueno, és... a la guerra civil, no?
0: Exacte, són ambaixades. I de fet n'hi ha moltes, eh? I clar, són molt espectaculars perquè és com... impressionen, són molt boniques,
3: bueno,
0: i...
3: Bueno, però això són a veure, aquí a Canadà diríem cases americanes o hi ha altres llocs, cases indianes, eh?
0: També.
3: En principi, diguéssim, això les van fer famílies impossibles, moltes d'elles a Canet també, doncs, negreros, cabrons, i mala gent, val.
0: Ostres.
3: Que van fer explotacions amb persones de raça negra, evidentment, malauradament, i es van fotre rics i d'or, i alguns d'ells tenen carrers i places dedicades i tal i qual, com un senyor que es deia Viada, que és el que va portar el tren, però que es va morir abans i no va veure el tren, però va finançar el primer tren de Mataró Barcelona. I per cert, aquí a Canet tenim un carrer que és ignominiós, que es diu Josep Baró, que també era un canetenc, esclavista, i impresentable, que tingui un carrer Canet, eh? Vull dir, també, vull dir, ens hem de mirar diguéssim, doncs, una mica.
0: Bona aquesta petita masterclass d'història,
3: sí,
0: d'en Dani.
3: Però és història, sí.
0: No, totalment. Seguim parlant de platges, si us sembla bé. Si els nostres oients prefereixen un ambient més salvatge, tenim la platja de les Roques Blanques, que està situada entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar, i és una de les més amagades de la comarca, sense passeig marítim, i envoltada de roques, és perfecta per qui busca tranquil·litat. Dani, aquesta platja què tal?
3: Bé, si vols intimitat, evidentment, el que passa és que, clar, queda molt, diguéssim, lluny de tot. És a dir, si busquem un accés fàcil, no ho tindrem, m'entens? A veure, l'has de saber i l'has de conèixer i tal. Recordem que el poble més similar a la Costa Brava del Maresme és Sant Pol. Sant Pol té 9 caletes, 9 platges, i diguéssim, és el poble que més sembla a la Costa Brava, no? Evidentment, sí, aquesta Roques Blanques és una urbanització que ja és tota de Sant Pol, i que tota aquesta platja, i no és Canet, sí, ja és Sant Pol tota, però està a tocar de Canet, sí, està molt bé.
0: Està molt bé, eh?
1: Aquesta sí que me la coneix, Gemma, eh?
0: Ah, sí, aquesta la coneixes, sí, i has anat?
1: Sí, aquesta sí.
3: Està molt bé.
0: Doncs va, ens l'apuntem. Més platges, en aquest cas a la capital del Maresme, Mataró, la platja de Sant Simó, que destaca pel seu llarg recorregut i també perquè és un dels espais preferits pels aficionats al submarinisme.
2: La conec jo també com la platja central del Maresme, no? És d'aquestes, tu deies, Gemma, una de les platges, jo crec que de les platges més grans en qüestió de terreny, diguéssim, que té la nostra comarca. Privacitat poca, també t'has de dir, perquè quan més...
3: No hi ha anat mai, no hi ha anat mai.
2: Quan més lloc de platja tens, quan més sorra tens, òbviament hi ha més gent, i més es coneix, no? Però jo normalment sempre li he dit la platja central de Mataró, per entendre's.
0: També, doncs aquesta mateixa. Més platges, els amants... Digues, Dani, disculpa.
3: Que no és la més cèntrica, perquè la més cèntrica crec que és la del... evidentment la que dona a tocar del port, el Callao i tot allò, eh? Vull dir, aquesta
0: cert.
3: Queda ja cap a... més que va a Vilassar, per entendre'ns, no, això, Jordi?
2: Home, sí, però de fet, de totes maneres, és més que res per la... A vegades, moltes vegades, la cultura popular, diguéssim, sí. El que fa és nombrar platges per conèixer-les, més que per la seva pròpia, sí. Pel seu propi significat, no? No té res a veure, després no sé si arribarem, per exemple, a lo que és la platja de Malgrat, però, per exemple, aquí a la platja de Malgrat, que correspon al municipi de Malgrat de Mar i que la tenim al costat, molts de nosaltres la coneixem per la platja de Palafolls, per exemple, i no és de Palafolls, però perquè la cultura popular el que ha fet és portar-lo cap a aquest nom, ja? Sí, i crec que passa el mateix amb el que dèiem això d'aquesta platja de Mataró.
3: Evidentment, això vale, correcte.
0: Més coses! Els amants del surf tenen una parada obligada al Masnou, just al costat del port. Les condicions del mar converteixen aquesta platja en un dels punts de referència per practicar aquest esport al Maresme. Vaja, no és Canàries, però bé, la gent que fa surf, més o menys alguna onada poden agafar.
3: A Tarifa es fa surf, el millor surf.
0: Sí, clar.
2: Gemma, no sé si ho sabràs, però jo quan anava amb tren, ara fa molt, que no pujo amb tren a Barcelona, però sempre m'havia cridat l'atenció que hi havien com unes instal·lacions donades que servien precisament com a escola de surf. No ho puc dir segur perquè és el que jo sempre m'he imaginat, que poder és una altra cosa. Però poder és on tu m'estàs comentant aquesta platja? Correspon, més o menys? O...
0: Mira, no sé el punt exacte on se situa, però aquestes instal·lacions que expliques que veies des del tren, jo també les veia feia anys, el que passa com que fa tant que no agafo el tren...
2: Exacte, no podem assegurar que encara hi siguin, no?
0: Totalment, no en tinc ni idea.
3: Agafava el tren quan anava bé, més o menys, no?
2: Sí, exacte, fa molt de temps.
0: I quan no hi havia un altre remei, perquè abans no tenia fa uns anys carnet de cotxe i bé, doncs havíem d'agafar el tren, sí o sí. Més cosetes, va, si busqueu un racó amb aire a Costa Brava, teniu la Cala d'en Pere, calella que ofereix un entorn més íntim, envoltat de pins i també ideal per desconnectar. Doncs de tot, podríem dir, aquesta cala, que des de Calella la deuen conèixer de ben segur. No sabem si està en Sergi Ferrer per aquí o està a la redacció.
4: Sí, la coneixem. De
0: I
4: fet,
0: què tal, Sergi, aquesta
4: molt bé.
0: Cala?
4: De fet, n'hi ha tres en aquella zona, crec recordar, hi ha la de la Vinyeta, que és la famosa cala nudista, i al costat hi ha la cala de la Roca Grossa, que jo em quedo amb aquesta perquè és la més significativa, llavors ja a l'altra banda tindríem la platja de Garbí...
3: Que és la Roca Grossa, que és la que toca ja a Sant Pol, no? Vull dir,
4: no, és Calella, eh?
3: Ja, però vull dir que està tocada a Sant Pol, un diuen la Roca Grossa i l'altre la Roca de la Cabra, no?
4: Exacte, correcte, sí.
0: Molt bé, per les famílies una bona opció és la platja de l'Estació a Sant Andreu de Llavaneres, una platja recollida, poc massificada i també amb els serveis necessaris per passar-hi el dia amb els més petits. Una platja, doncs bé, com diem, accessible, amb els seus serveis a la vora i doncs amb poques complicacions. I acabarem a Montgat, a la platja de Sant Joan, que també és una de les més properes a Barcelona, però que encara conserva l'encant d'un poble mariner, amb la llotja de pescadors i els històrics banys Empòrium i del Carme ben a tocar del mar. Companys, aquestes són les platges que avui destaquem. Jordi, em sap greu que no hem destacat la de Malgrat, o popularment coneguda com de Palafolls, però...
2: Aquí entres en un conflicte, perquè sí que és veritat que entre Malgrat, Palafolls i Malgrat sempre hem lluitat pel nom de la platja, i hi ha gent que s'enfada encara quan la nombres la platja de Palafolls o la de Malgrat, però mira, si em permets el comentari, també és una platja per poder-hi accedir, tot i que sí que és d'aquelles que té una pendent pronunciada entre que és la zona de la sorra i també la del mar, i no és... Hi ha moltes persones, per exemple, sobretot a mobilitat reduïda o que li facin mal les cames, gent gran que poder no poden fer front a aquesta gran baixada que hi ha per banyar-se, no? Però tot i això, si està de forma molt tranquil·la, sí que és veritat que és una platja directa amb accés a diferents càmpings, perdó. Càmpings.
0: Però, i aquesta platja, que està a tocar de Santa Susanna o està més cap enllà?
2: Clar, depèn del territori, perquè si tu segueixes una miqueta, òbviament Santa Susanna, però crec que Santa Susanna té la seva pròpia platja, llavors nosaltres ho fem servir des de que és la desembocadura del Tordera, per entendre'ns, fins a arribar a quan acaba el territori de Malgrat de Mar. Crec que un cop arribes a Santa Susanna ja té un altre nom, t'ho dic de memòria i parlo molt de cultura popular, ara poder, si hi ha algú que m'estigui escoltant, poder es posarà els dits al cap, però que jo sàpiga és això, i sí que és veritat que forma part també de les zones on hi ha les diferents fàbriques al municipi de Malgrat de Mar, també, que hi ha l'antiga Beringer, que hi ha diferents fàbriques, i té com un relleu com una miqueta com molt diferenciat. També té les pistes d'atletisme de Malgrat de Mar, vaja, qui vagi anat per allà sabrà del que parlo, una platja on s'hi està molt bé, però ja et dic que l'únic inconvenient que trobaria jo és aquesta entrada i sortida de la platja, tant de la sorra com del mar, que a vegades sortir del mar i anar a la tovallola es fa com una miqueta perillós. A més, no hem parlat de l'estil de sorra que tenim a les platges del Maresme, però sí que és veritat que no tenim aquella sorra fina, però hi ha moltes platges que també tenen aquella pedra que quan camines per sobre d'aquestes pedres, escolta, la planta del peu se'n ressenteix, eh? I has d'anar, doncs, amb bon calçat, per entendre'ns. Però tot i això, escolta, jo defenso pràcticament la platja de Palafolls. Res de
0: malgrat. Molt bé. I també un dels moments més crítics, del moment de la tovallola fins a arribar doncs, a l'aigua del mar. Són uns segons que són infernals, perquè la sorra doncs, arriba a cremar molt, però vaja, no sé si us passa a vosaltres això també.
2: Home, i aquí va amb la regadora. Jo he arribat a anar amb una regadora d'aquestes de joguina, de nens petits, per fins i tot tenir una piscineta de plàstic petita per no posar, perquè això em fa molta ràbia, perquè la sorra no m'entri a la tovallola. Això em fa molta ràbia. Clar. Llavors, quan arribo, poso els peus a la piscineta petita i directament a la tovallola. I escolta,
0: molt bona idea, això, eh?
2: Oh, i tant.
0: L'apunto. Ja farem una secció de tips, no?, de trucs d'estiu.
2: A l'hora d'anar a la platja. Sí,
0: sí. Sí. No, jo de fet he vist coses molt ingenioses, eh? Per exemple, gent que amaga les pertenences personals, no? La cartera i altres coses amb una bossa amagada.
3: Jo fa 20 anys que no vaig a la platja, sé nedar, però vull dir que no... Vull dir, no
0: 20 anys, Dani, no vas mai cap dia a l'estiu.
3: I vaig anar-hi amb uns amics de Saragossa l'any 2007, vull dir que... Perquè, evidentment, allà no tenen l'Ebre i...
0: Clar.
3: I els feia il·lusió, però vull dir que em vaig recordar de nedar, eh? Feia anys que no hi anava i encara me'n recordo.
0: Molt bé, i no t'agrada gaire el mar, a tu?
3: No, però vull dir, no em crida l'atenció.
0: Molt bé, companys, doncs ja hem fet aquest repàs per les platges doncs, imprescindibles de la comarca i nosaltres de seguida continuem. Fins ara.

0: Seguim avançant a l'Ona Maresma i ara tractem un tema des de Palafolls amb en Jordi Prats de Valls, que ens donarà tots els detalls. Endavant.
1: Vinga, va, estem amb ganes de saber més sobre un dels grans esdeveniments a l'Alt Maresme de cara a l'estiu. Es tracta d'una nova edició dels Empastats amb el Grat de Mar per intentar treure'n l'aigua clara i a veure si podem estirar el fil i aconseguir algun altre secret, alguna altra exclusiva. Avui tenim amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora dels Empastats. Sònia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. El que dèiem, això sí, ja sabem quina és la data. Aquest estiu 2026, el pròxim 25 de juliol, hi haurà una nova edició dels Empastats, oi?
2: Sí, i bueno, com sempre fem l'últim dissabte de juliol, perquè una mica obre les portes ja a el que serien després, a partir de principi d'agost, els actes de Festa Major. I això és com una mica la prèvia.
1: Mm-hmm. En parlarem, òbviament, però crec que aquesta edició torna a ser especial, si més no, per una fita, i és que celebra el 15è aniversari dels Empastats, Sònia.
2: Doncs sí, és la 15a edició. I bueno, ens fa molta il·lusió perquè quan vam començar mai ens haguéssim pensat que tindria tant d'èxit ni que podríem fer tants anys la Festa dels Empastats, i a més ha sigut una festa que ha anat creixent, no només per les places que s'ofereixen al públic, sinó també en el nombre de participants, no? Perquè cada any hi ha com més gent que s'afegeix i que ve a fer d'actor, d'actriu, d'ajudant de guia, d'extra... I això doncs també, no, ho volíem com celebrar, i per això aquest any no serà una edició típica, sinó que hi haurà algunes sorpreses especials.
1: Mm. Ara m'agafo doncs això, no em passarà de llarg per veure si ens pots explicar alguna novetat, però sí que és veritat que cada any, quan parlem dels Empastats, heu aconseguit una fita que no és gens fàcil, que és el fet de que ja tots tinguem marcat el calendari precisament aquesta data, a finals de juliol, per celebrar una proposta històrica, lúdico, festiva, també d'alguna manera doncs que ens uneix a tots, ja tant si formem part de l'organització, perquè com tu deies, cada cop heu anat pujant més en voluntariat, gent que s'anima a participar, com també aquells que d'alguna manera comprem la nostra entrada per venir-vos a veure. Entrades que hem de dir, i després en parlarem, que cada any s'esgoten més ràpid, Sònia.
2: Sí, sí, la veritat és que s'esgoten sempre en molt poca estona. Ara, sobretot des de que es fa les entrades de manera virtual, no? Perquè abans era presencial i hi havia totes aquelles cues, que a més era bastant incòmode, no? Per la gent que a més venia a acabar més aviat. Des de que es fa de manera virtual és com molt més fàcil, no? D'adquirir-la, però clar, també això fa que en poca estona de seguida s'esgotin. Per això aquest any, com que és el 15è aniversari, una mica com de manera excepcional, farem la visita guiada, com cada any, que això, com sempre, funcionarà amb aquesta inscripció prèvia, que es podrà fer a l'Entràpolis 15 dies abans de la data dels Empastats. Ja ho anunciarem a xarxes concretament quin dia serà i l'hora que la gent es podrà apuntar. Però també hi haurà dues escenes, que d'aquestes que li diem nosaltres escenes obertes, que les podrà veure tothom sense necessitat d'inscriure's prèviament. I així és com una manera de dir, ja que és el 15 aniversari, doncs que tothom pugui gaudir més o menys de la Festa dels Empastats, no? Així és que podràs venir a veure la vista guiada i després veure les escenes obertes o abans, o si no has aconseguit poder-te inscriure a la visita guiada, igualment podràs veure les escenes obertes.
1: Aquestes escenes extres, aquest bonus track, podríem dir-ho així, calculeu que serà també el 25 de juliol, que és quan es farà, recordo, aquest any la ruta dels Empastats, o ho heu programat per algun altre dia, Sònia?
2: No, serà tot la mateixa nit, perquè és la nit dels Empastats, i així també permet, no, això que dèiem ara, que poder combinar les dues coses o simplement fer-ne una. Potser hi ha gent que diu, mira, doncs jo la visita guiada potser una hora i escaig escoltant explicacions històriques o fent un recorregut, doncs pel que sigui doncs no em va bé, doncs perquè potser no puc caminar tant o perquè aquell dia tinc altres compromisos, però potser venir a veure una escena d'aquestes obertes que durarà molta menys estona, doncs potser sí, no?, que pots venir, la pots veure i pots participar d'alguna manera. Per tant, això ja us puc avançar, que és una de les novetats. Mm-hmm. I després també hi haurà una altra sorpresa, que de moment no es pot dir massa cosa, però sí que hi haurà l'oportunitat de poder-ho veure el diumenge, o sigui, el dia 26 de juliol.
1: Perfecte, doncs mira, doble celebració i que en aquest cas doble, també ens hem de guardar, el 25 de juliol sí. I el 26. No insistiré més per aquest assumpte, però sí que permetem que et pregunti la pregunta del milió, que ni dirien els concursos. Quina és la temàtica d'aquest any o com esteu treballant la temàtica d'aquest any 2026, que centrarà, òbviament, tota la ruta dels empastats? Què em pots dir, Sònia?
2: Bueno, com sempre no et puc dir res, perquè ja saps que és sorpresa, ja sé que sempre ho intentes, però...
1: Provarem.
2: El tema, clar, el tema, com sempre, és sorpresa fins a la nit dels empastats. El que sí que podem dir que aquest any la visita guiada ha volgut fer una mica d'homenatge al que han sigut aquests 15 anys, no?, d'escenes d'empastats.
1: Mm-hmm. Doncs mira, un
2: això
1: bon homenatge.
2: Això es pot dir, però no es pot explicar ben bé quina temàtica és. És una temàtica que no l'hem feta mai, però sí que, tot i ser una temàtica nova, hem volgut també recordar una mica, no?, tot el que ha sigut aquesta història dels empastats.
1: De fet, forma part d'aquesta màgia que any rere any creu tota la comissió dels empastats i és deixar-nos sorprendre també per cada escena, per cada explicació i en definitiva, per tota aquesta atmosfera que es crea cada cop que ens porteu per aquesta ruta guiada. Sònia, sí que és veritat que m'agradaria preguntar-te, després de 15 anys i tu que també formes part de la comissió històrica, perquè recordem que tot parteix de fets reals, que en aquest cas hi ha rigor i que hi ha historiadors com tu, en aquest cas, darrere les escenes dels empastats i el que ens expliquen. No sé si encara us queden temes, Sònia, o que cada cop és més difícil trobar un leitmotiv per organitzar una ruta dels empastats.
2: Doncs, sorprenentment, sí. Ens queden encara temes. De fet, normalment sempre treballem a dues edicions a vista. O sigui, ara tenim ja acabada, ja fa temps, el que serien els guions i la ruta d'aquest any, perquè nosaltres sempre ens posem a treballar cap al mes de desembre o al mes de gener, però ja sempre tenim pensat dos anys més.
1: Per tant, ara, Sònia...
2: De temàtica.
1: Sí, ara ja teniu la temàtica, diguéssim, de la ruta del 2027?
2: Sí. Sí,
1: Déu-n'hi-do,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure, no la tenim feta, però sí que ja tenim com la idea base. Mm-hmm. Tenim la idea base de lo que pot ser el 2027 i, a més, sempre tenim algunes idees més, no?, que per futures edicions. Mm-hmm. I crec que, bueno, una mica el secret és que, clar, nosaltres, tot i que es digui la Festa dels Empastats, no només ens centrem en el que seria pròpiament la festa, sinó que el que s'ha intentat durant aquests 15 anys, perquè la vocació de la Festa dels Empastats sempre, al final sí que fem teatre, sí que hi ha música, sí que hi ha dansa, hi ha espectacle, però en el fons l'objectiu prioritari és explicar història d'una altra manera, no?, perquè la gent doncs li pugui entrar a la història, no?, del passat del nostre poble, podríem dir-ho... de manera més amena, no? Llavors, el que deia, no ens centrem només en el que seria l'epidèmia de pestes, sinó que intentem explicar com era la vida al segle XVII. Llavors, clar, es pot veure des de molts punts de vista, per això hi ha anys

0: direcció escènica, també, vaja, tot un engranatge, a vegades poder complicat de coordinar, però que sempre tenen un resultat espectacular, com és el que veurem el 25 de juliol. Empreses, comerços també de Malgrat de Mar us ajuden, per tant, això, el que dèiem al principi, Sònia, cada cop es fa més gran i que d'alguna manera també aquesta gent se'ls ha d'agrair, no?, la participació als empastats.
1: Sí, sí, perquè al final els empastats no seria possible sense prop de, no, aquests prop de 100 persones voluntàries que ens ajuden amb coses que hi ha vegades que ni pensem, no? Doncs des de la persona que ve a fer el maquillatge, l'equip de trets o que ja fa mesos i mesos que estan treballant, no?, en tot el que seria el tema de l'ambientació i els decorats, la gent que ens ajuda la mateixa nit a coordinar-ho, el que deies, no?, els comerços, que també ens ajuden, no?, a fer possible la festa, i com no, tot el públic que aquests 15 anys ha sigut fidel, perquè hi ha gent que ve des de la primera edició i ha vist totes les edicions d'empastat i molta gent que s'ha anat sumant, no?, i que ha anat venint per veure què era això de la festa dels empastats, que al final, si la gent no ho volgués veure, per molt que nosaltres volguéssim fer escenes, no?, i volguéssim fer rutes guiades, tampoc no serviria massa. Per tant, una mica és una feina compartida per tots i que al final, no?, el més important, doncs, fa poble i ens ajuda a conèixer també al nostre passat, no?, que això també creiem que és important.
0: Doncs, Sònia, què hem de tenir en compte per aquesta nova edició del 2026? Que la data serà el 25 de juliol, que tenim també un parell d'escenes bonus track que es podran veure el mateix dia, que ens esteu reservant també una sorpresa de cara al 26 de juliol, per tant, cap de setmana complet. I que, com dèiem, i crec que aquí sí que ens hi hem d'aturar abans d'acabar aquesta entrevista, és que uns 15 dies abans, aproximadament, si no m'equivoco, a través d'Antràpolis traureu les inscripcions per participar, això sí que no canvia, els diferents torns per participar d'aquesta ruta històrica, veritat?
1: Sí, i també que, com cada any, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Arxiu Municipal, hi haurà una xerrada pels voltants de la data dels empastats que aprofundirà una mica més en la temàtica d'aquest any, que, com sempre, doncs, ens vindrà una persona experta a fer-la, que això també és aquell, com aquell complement per la gent que diu, jo vull aprofundir més, no?, en aquest tema, vull escoltar, no?, que m'explica un historiador o historiadora, també hi haurà aquesta activitat.
0: Doncs estarem atents sobretot a xarxes socials. Si no m'equivoco, Empastats Malgrat, Sònia, veritat?
1: Sí, a Festa dels Empastats Malgrat i això, sobretot connecteu-vos i seguiu la nostra pàgina de Facebook, la d'Instagram, i en allà anirem anunciant dates, etcètera.
0: I nosaltres, òbviament, també ho anirem seguint i ens agradarà participar. Aquest 25 de juliol arriba la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar. Avui n'hem parlat amb la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora. Sònia, gràcies avui per passar pel programa.
1: A vosaltres també, perquè aquests 15 anys, no?, des de Ràdio Palafolls sempre ens heu ajudat molt a fer difusió de la festa.
2: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens parla de... Ostres, abans de la secció de la Mar, fem aquest repàs breu a la pregunta del dia. Avui, doncs, estàvem preguntant una qüestió que és que no me'n record. Ah, sí, els acudits. És que, de fet, la repasso jo mateixa, la pregunta, perquè en Martí ara mateix doncs, no pot intervenir, i us preguntàvem si us agraden els acudits o no us agraden. Doncs això és el que estàvem preguntant. No sé si hi ha algun col·laborador aquí a l'Ona Maresma que vulgui dir la seva. Companys, us agraden els acudits? No us fan gràcia? L'humor absurd? Una mica, què en penseu?
0: Mira, ara que ho dius, Gemma, l'humor absurd, eh? Aquests acudits que, saps?, que surten del no-res i que de tan absurds fan riure i no saps ni per què rius, jo sóc d'aquests, sens dubte.
2: Doncs mira, ets dels meus. Qui més tenim que he escoltat aquí veus?
3: A mi em costa, eh? Els acudits en moments, no sé si incòmodes o en moments de grup, de sopars, no? Allò, el típic acudit a un sopar de Nadal que fa el tiet o tieta, doncs aquests em costen. Ara, l'humor absurd, generalment, per exemple, m'agraden molt les pel·lícules de Monty Python, que és humor absurd, i doncs això sí que m'agrada.
0: Molt bones, Sergi, molt bones les pel·lícules, totalment d'acord.
2: No les conec, com són?
3: La vida de Brian, els cavallers de la taula quadrada, recomanables al 100%.
0: A més, amb un humor com molt particular, no? Que és el que deia en Sergi, sí. Al final hi entres o no hi entres, eh? O sigui, jo crec que no hi ha volta de...

0: de full, però passes una estona divertida. Jo us recomanaria que miréssiu com a mínim una.
1: Mira, l'únic humor que no em fa gràcia, a mi m'agraden les bromes molt absurdes, i molt, molt tontes, però el que no m'agrada és el Mr. Bean. No sé si a vosaltres us agrada.
2: Jo el veia molt, sí. Sí? Sí?
1: Sí? Tot fa gràcia.
2: I el Luis de... Mr. Bean, Luis de Funes, que això és molt antic també, i Charles Chaplin, òbviament.
0: També. Són acudits que jo crec que no han envellit gaire bé, no? Tu ara si escoltes, i amb tots els respectes, però si escoltes un acudit de l'Eugenio, per exemple, jo crec que és un dels humoristes que feia molta gràcia, jo no dic pas que no, però que amb la perspectiva del temps i també amb tot el que ha passat...
1: Sí, no? Potser una mica pels temps que estem vivint, potser ho dius pel tema del masclisme, no? El racisme, aquest tipus d'acudits, no, Jordi?
0: El simple era per l'època, també, a vegades, clar, era el que permetia l'època, veure un home explicant acudits fumant i bevent alcohol, a la seva època podia estar molt bé, però ara segurament estaria mal vist, no sé si m'explico, o, no ho sé, Barragán, Marianico, el Corto, tots aquests tenien Arevalo, tots aquests tenien una sèrie d'acudits...
3: Feien un 2-3, val? Un senyor que es deia Arevalo, que fa poc es va morir, sí? L'humorista, un patxo, per cert,
1: doncs, hem de plegar, sí.
0: Feia un... No volem debat.
3: Un personatge... un 2-3 que era un tractament.
1: Companys, pleguem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, penúltim, malauradament, penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Bé, bé, tot bé.
3: Sí? No va dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... bueno, venim i vindrem amb
4: anirem amb nits
3: horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
4: Com puc. No gaire dignitat, la veritat és que no.
3: Vale.
4: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
4: Tot passarà.
3: Anem tirant.
4: Anem al dia. Això és com lo de les drogues. Anem al dia.
3: De què parlem avui, va?
4: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
4: Mal?
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
4: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
4: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. No? Perquè per això hi ha, no? Hi ha altres programes...
3: Sí, correcte.
4: Però si no, com el concepte de llibre de cuina, no? Que també ha canviat molt.
3: Vale.
4: No? Perquè abans teníem aquells totxos, i me'n recordo la meva mare, allò de 3.000 milions de receptes.
3: Exacte.
4: I sortien des d'orelles de no sé qui fins a...
3: O en el bloc de notes, no? Que tenies abans.
4: O el bloc de notes. I bueno, llavors ens he pensat que ara l'estiu, les escoles ja han acabat... ostres, pues, ja... En principi hi ha dies de vacances, llavors doncs, home, et pots entretenir una miqueta més.
3: Sí, ho hem parlat abans, que el tema del temps és algo complicat, almenys per la gent que...
4: Sí.
3: Bueno, adolescent sobretot, que és aquesta cuina ràpida.
4: Sí.
3: I també poder gent que treballa que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
4: No,
3: Bueno, això ja en parlarem
4: en un altre moment.
3: Quins llibres portes?
4: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, uh-huh. I vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
3: Vale.
4: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, uh-huh. Molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
3: Atronjat, veig.
4: Sí.
3: Un llibre atronjat.
4: Atronjat, sí. Sí, perquè hi ha molt de... En les il·lustracions hi ha molt de taronja.
3: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que
4: sí.
3: Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament, no? És de dir, són fotos, són dissenys.
4: És un llibre molt amable, uh-huh. De disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat molt... El tema de la cuina, no? Perquè
3: sí.
4: Abans, no? Les nostres mares o les nostres àvies, no? Aquell, quantes hores s'havien... No? Anar al mercat aviat a comprar, i et passaves tot el matí cuinant. I clar, això és un altre concepte, no? Uh-huh. Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, uh-huh. I jo trobo que, bueno, que està molt bé.
3: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres, poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar uh-huh. Un altre llibre,
4: sí.
3: Que és aquest concepte de separar per categories, no?
4: Sí.
3: Dins del llibre de cuina.
4: Sí.
3: Generalment, jo crec que és, no sé, podem equivoco, tema dinars, sopars i postres, o més aviat
4: sí.
3: Per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
4: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, uh-huh. Pues, plats vegans, no? Plats vegetarians, uh-huh. No? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
3: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
4: Sí, i per diverses raons, o sigui, des dels restaurants fins a migració i de més, també hi ha cuines d'altres indrets del món.
3: Clar, és veritat.
4: Molt interessants,
3: és veritat,
4: no?
3: Sí, sí.
4: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, tailandesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt pues, una manera de cuinar, realment uh-huh. Ara no és com abans, que era com molt exòtic.
3: Sí.
4: Un curri era exòtic.
3: Exacte.
4: El quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? també dins de la cuina també hi ha la cuina que és com més saludable.
3: Mira, passem a l'altre llibre, no? Que
4: sí.
3: Deies?
4: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
3: sempre
4: inflamada
3: tema, eh?
4: També.
3: Sempre sobre el tema.
4: Estic molt inflamada. I llavors doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no? Al llarg de la setmana, com encurtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no? Que aquí no hi ha rostits a la cuina...
3: Llenties estofades, aquestes coses, a 40 graus.
4: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no fritos con salsa cremosa. I això, home, té bona pinta.
3: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre. Mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
4: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
3: bé, sí,
4: saps?
3: Bueno,
4: sí. És un altre concepte d'una cuina... que et cuides i que és més lleugera.
3: Exacte.
4: I si estàs inflamat, desinflames d'alguna manera.
3: Un gazpacho.
4: A la mesura que es pugui, sí.
3: Vale.
4: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
3: Saludable.
4: Saludable, vale, perfecte. Anem-ho a...
3: O sigui, ja per tothom,
4: fàcil,
3: és a dir, per tothom. I ara, bueno...
4: Ho arregles després menjant un dònut.
3: Sí.
4: O sigui, després del...
3: Un
4: o varios. Per compensar.
3: Un o varios. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
4: Sí.
3: Aquest, no?
4: Sí, vale. Aquest sí, he fet la broma abans i
3: sí,
4: tal.
3: Sí, bueno, cuidado,
4: sí,
3: eh?
4: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
3: Sí.
4: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo segueixo varia gent per Instagram, no? Llavors et surten pues, les receptes, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no? Amb aquest nivell, no? I que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
3: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no? Clar. No podes més... S'entén millor, no? Poder.
4: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé.
3: Va, vinga, va, concentra't.
4: Estic una miqueta preocupada. El Satisfryer.
3: Bien.
4: S'hem fet broma abans.
3: Cuidado,
4: broma
3: abans. Sí. Aquí no repetim massa el títol, eh?
4: No, no passa res, no passa res. És un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Vera Seteg i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè hi ha molt l'atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir,
3: sí.
4: Uau!
3: I d'utilitzar aquests elements robòtics o que
4: sí.
3: Faciliten molt bé el fet de cuinar, no?
4: Sí.
3: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final el temps se'ns tira a sobre moltes vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és el que fa tothom, i et posaràs a cuinar
4: 8 hores més,
3: 8 hores més,
4: o 2 hores més.
3: O 2 hores més pel menjar de demà, a més, això també ho fa molta gent, no?
4: Clar. Clar, clar, i sí, són també doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors doncs, el que és original és que et donen noves idees, no? Noves maneres de cuinar, a part dels quatre que ja saps.
3: Sí.
4: I a més ho fan d'una manera així com... divertida.
3: Sí,
4: no?
3: Ja la portada és curiosa.
4: Més cridanera,
3: sí.
4: I les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració.
3: Uh-huh.
4: Ja està molt bé. I el títol es diu?
3: Ho he de dir jo ara?
4: Sí, va, va.
3: Satisfryer. Sí. Ai, quasi.
4: Bueno, és per fer la gràcia. Sí. Sí, sí.
3: I anem amb l'últim llibre que ens queda.
4: L'últim
3: un
4: és...
3: Un minutet,
4: sí.
3: Dos, podem allargar una mica més.
4: Sí, no, és sí. El llibre de la d'aparellada, Els plats del dia.
3: Uh-huh.
4: Val, que és pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero,
3: uh-huh.
4: No? El que pots... I són receptes... El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
3: és
4: foto...
3: Text, no?
4: És text, però a mi m'agraden molt les receptes. Són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del que dèiem, un receptari de cuina, doncs seria aquest. Però els receptes són guapes.
3: Quan he vist que era tot text, m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem... Quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, però llibres de ficció moltes vegades doncs, no se'ns passen pel cap, no?
4: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O que...
3: Per exemple?
4: Bueno, jo em vaig a llibre
3: Agatha Christie,
4: abans
3: buscant...
4: de Sant Jordi. Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie, que hi ha un púding allà a mig, picat, que bueno, és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Frequentation, no sé
3: sí,
4: si...
3: Sí, és veritat, és veritat, sí.
4: Perquè això és... centrat en el món dels restaurants i
3: hòstia,
4: de la cuina.
3: Sí,
4: també n'hi ha.
3: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre o dos llibres que a nosaltres personalment ens agradin molt i en parlarem per acabar d'una manera més maca.
4: No? Això també, però que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
3: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
4: aquests
3: llibres.
4: Això, ens aniríem a la tomba.
3: Veus? Així, estirats.
4: Molt bé.
3: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
4: Vale.
2: Molt bé, doncs, últims minuts, de fet, últims 4-5 minuts a l'Ona Maresma d'aquest dimecres. Companys, no sé a qui tenim per aquí, avui és el primer dia d'aquest mes de juliol i bé, doncs, també preguntar-vos com esteu encarant aquest nou mes.
3: Doncs amb calor, que ja ho portem comentant tot aquest programa, que és inevitable, que no sé si vosaltres les nits les porteu bé, però jo horrorosament malament.
2: Però ja ha començat a baixar, no? Aquesta calor avui, de fet, al migdia no n'ha fet tanta, no? Potser?
3: Gemma, no m'espantis.
2: O Calella, a Calella què?
3: Bueno, feia una mica de núvol, que també s'agraeix, però jo crec que dels 25 graus de mínima a la nit, bueno...
2: Jo dormo amb el ventilador encès tota la nit, O sigui,
3: sí,
2: tota... no l'aturo. Clar, és que si no... Mira, fins i tot et diré més, Sergi. Farà cosa d'un mes i mig que encara tenia jo el nòrdic. I ara ja l'he tret.
3: Només... Imagina't.
2: No, i clar, cada dia...
5: M'aixecava
2: cada dia suada com un pollastre. I jo pensava, que raro. I sí, ara ja l'he tret i dormo... simplement amb els llençols, amb un llençol finet i el ventilador a tope, però és que, si us dic la veritat, és el primer any que he de dormir amb el ventilador tota la nit, perquè jo no sóc gens calorosa. O sigui,
3: tu eres
2: gent...
3: team calor, de fet, ho vam parlar en un programa.
2: Sí, m'agrada la calor, m'agrada el bon temps i la platja, però no sóc una persona calorosa. De fet, recordo algun agost que he anat de vacances a algun lloc on fa potser una mica de vent i tinc fred a l'agost. Sí, sóc fredolica. Sí. No, ha, clar, això va com va. Hi ha gent que té molta calor, hi ha gent que en té menys.
5: I sou dels que, a la nit, per exemple, us heu de tapar per poder dormir bé o podeu dormir totalment destapats? Perquè, és un altre debat,
3: No, ni manta ni res.
5: Jo, almenys, una mica a les cames.
2: A la intempèrie, Sergi.
3: Sí, a veure, veig una manta, em poso malalt a l'estiu.
2: Però un llençol?
3: No voleu acudits avui?
2: Un llençol finet?
3: Que no, res. Fora.
2: Res.
3: Tot. Res. Ni llit. No, això sí.
2: I pijama, com a mínim?
3: Si està fresc, tampoc.
2: Pijama, tampoc?
3: No, home, no, pantalonet no. I a dalt res. És que si no et mors, Gemma. Fa molta calor.
2: Ja.
3: Però més clar, a la costa.
2: Tens el ventilador, no? O no et fa res?
3: Que mou aire calent, també t'he de dir.
2: Doncs el meu treu aire fred.
3: Què dius? Dóna mal. Te faig un canvi.
2: I no és un pingüino, aquells pingüinos que tenen com un sistema de refrigeració, que no és, és un ventilador, i a mi l'aire em dona la sensació que surt fred, no sé, l'altre dia ho pensava.
3: I és o sigui així, que ara mateix, digues. Els tres que estem aquí doncs, tenint aquesta mini tertúlia, som com una mena de progressió, no? O sigui, la Gemma es taparia, en Jordi mig i jo res, no? És com una mica aquesta progressió, entenc.
5: Exacte.
2: Vale. No sé, en qualsevol cas, jo crec que avui, sincerament, ha fet calor, però no n'ha fet tanta com aquests dies. Ara bé, diuen que això és el temps s'ha despistat una mica perquè la setmana que ve arriba la segona onada de calor. Així que no cantem victòria i seguirem amb aquestes nits caloroses, Sergi, que abans en parlaves també a les notícies a Calella. 6 dies de nits tropicals, no? Has explicat?
3: Sí, correcte. Ens ho comentava abans el nostre company també, en Quim Pla i Quim Serra, perdó. I bueno, això anirà per llarg.
2: Jo us he de dir que prefereixo el ventilador que l'aire condicionat.
3: És que l'aire condicionat per dormir és dolent, diuen.
2: Et poses malalt.
5: Jo el fico. Fico que es para automàtic a 2:45 del matí. He de dir a favor vostre que, per exemple, ara estic constipat. És a dir, tinc el refredat d'estiu d'aquests de... Passes molta calor, entres a llocs on l'aire està molt fort, igual en el cotxe, després per dormir... És aquest refredat d'estiu que... no sé si és pitjor que el d'hivern,
2: És pitjor, t'ho haig de dir, que és molt pitjor. Sí, sí, totalment, perquè a l'hivern, mira, tothom està malalt, però és que a l'estiu, amb la calor, no, jo crec que un es nota els símptomes més agreujats.
5: Sí.
2: Què et notes? Què et notes, Jordi?
5: No, la veritat que força... Bueno, ja ha passat com el moment més complicat, que era un mal de coll que... Em volia només estar estirat en el sofà sense pràcticament fer res, però ara ja només és a mucositat,
3: no?
5: Sí, vull dir...
2: T'has mirat que no tinguis plaques amb la llanterna?
5: Sí, perquè jo amb angines no sóc persona,
2: Són molt dolentes.
5: Són dels que no les tolero, vull dir, no ho passo gens bé.
2: No,
3: t'entenc.
2: Bé, companys, doncs toquem fusta. Que et recuperis, Jordi, d'aquest refredat.
5: Això ja està perfecte.
2: L'aire condicionat amb moderació i el ventilador, si vols, a tope. A Sergi Ferrer, el mateix et dic. Continua dormint destapat, que em fas molt bé.
3: Ja m'ha tapat.
2: Jo sí, jo amb el llençol i amb el nòrdic,
3: amb el nòrdic, sí, exacte.
2: Amb el nòrdic. Molt bé, companys, doncs nosaltres acabarem el programa d'avui i ho farem amb una cançó de Coldplay, Inc. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la Serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la Serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si ho sabem dir, Paludosiol moyosolai. És un mamífer que pesa entre 60 i 70 quilos.
0: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen el PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. L'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
4: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I àmplia victòria de David Bondia en la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bondia es presentava a la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.

0: Ona Malgrat. Són les 7. Ona Malgrat, 107.4 FM.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: 44 ferits, 5 d'ells crítics en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació. Jordi Fortià.
2: L'autocar amb 55 passatgers a bord cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació d'autobusos. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Félix Larrosa és l'alcalde de Lleida.
3: En aquests moments les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
1: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%.
2: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. I l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Els consumidors ja han començat a notar-ho.
4: Ahora me ha costado entre unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: En verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid també en persones més grans de 80 anys.
2: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia. Chiara Seriello és l'autora de l'article.
6: Saber si estos símptomes son debido a la enfermedad de Alzheimer con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la petabolismo 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
2: El saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada. Oriol Estrada és assessor de continguts de Manga Barcelona.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
1: I en esport, Joel Gomis, Joan Laporta ja exerceix novament com a president del Futbol Club Barcelona.
8: Avui mateix ha pres possessió com a president del Barça després d'haver guanyat les eleccions celebrades el passat 15 de març. D'aquesta manera, Joan Laporta afronta el seu quart mandat al capdavant del Club Blaugrana.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Una temperatura elevada una altra vegada, la que hi ha a gran part del país. Només ha baixat respecte als últims dies a les comarques barcelonines, però a canvi de més humitat, per tant més xafogor. Però avui el màxim de calor s'ha donat sobretot a les comarques tarragonines. Compta també amb el vent que està girant cap a Marinada Alta, en el cas de Lleida, també a Tarragona, i és un vent sec en qualsevol cas. Per tant, risc d'incendi elevat, al igual que Girona, perquè tenim tramuntana rescalfada en aquella banda. De fet, al llarg d'aquesta nit i demà continuarà aquesta tramuntana, sobretot a l'Empordà, amb temperatures elevades i amb alguns núvols més gruixuts a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, sobretot entre el Montseny, les Guilleries, el Ripollès, la Garrotxa, o també cap a la banda del Berguedà. En aquests indrets, alguna gotellada, sobretot ja aquesta nit, al voltant del Vallès Oriental i el Maresme, gotellades que el dijous marxaran. Serà un dia assolellat i amb una temperatura, en general, un palet més alta que la d'avui, la de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la GI-524 es manté tallada a Santa Pau per un camí accidentat. Això provoca retencions en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha un creu obert només per circular a Llers en sentit sud, en sentit Barcelona, per un incendi. I a càmeres entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits, a la C58 i a la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la mateixa C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Terrassa per un vehicle avariat que talla un carril. A la cota nord, a la B20, hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona

0: rondes de Barcelona, a la ronda d'alt i retencions de Sarrià-Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral i retencions de Zona Franca a Poblenou, de Sant Adrià-Nus a Trinitat en sentit Besòs, i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Ferits, 5 d'ells crítics, en el greu accident d'autocar al centre de Lleida. El vehicle s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació.
2: L'autocar, amb 55 passatgers a bord, cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació d'autobusos a 8:15 a.m. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
1: Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquesta tarda, però, l'alcalde ha confirmat que els 5 ferits més greus evolucionen favorablement. Anem cap a Lleida, o a Lleida Ràdio. Guillem Figuerola, bona tarda.
3: Doncs sí, la Rosa ha confirmat durant l'atenció als mitjans que les operacions que s'han hagut de fer ja han acabat i que tots evolucionen de forma favorable a l'UCI. A un dels afectats se li ha hagut d'amputar una cama.
4: En aquests moments les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
3: L'alcalde de Lleida també ha explicat que els serveis de l'Hospital Arnau de Vilanova han atès 21 persones en total, sumant-hi els 5 crítics, han atès fractures, lesions i traumatismes cranials, a més d'abdominals i toràcics, entre d'altres. Pel que fa a la conductora de l'autobús, l'alcalde de Lleida també ha confirmat que ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia. Des de la Guàrdia Urbana apunten que s'està recopilant la informació necessària per completar l'atestat, del que ja s'han fet les primeres diligències i s'han adreçat al jutjat, però encara, a hores d'ara, no es poden facilitar encara les causes o motius. Hi ha gravacions dels llocs dels fets que s'estan analitzant i s'estan recopilant dades sobre el terreny i relats dels testimonis, però falta inspeccionar amb detall el tacògraf del vehicle per determinar qüestions com la velocitat a la qual circulava l'autobús en el moment de l'accident. També des de la Guàrdia Urbana indiquem que la conductora feia poc temps que feia la ruta i que estava contractada per l'empresa, però no han volgut apuntar si feia molt o no que tenia el carnet d'autocar.
1: Moltíssimes gràcies, Guillem Figuerola, amb les darreres novetats des de Lleida sobre aquest greu accident. Un accident que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
2: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Doncs precisament en aquesta sessió de control i en la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen al PSOE. Mont Carvajal.
6: El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
7: I convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords.
6: I el president Illa s'hi ha compromès.
5: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: De la seva banda, el Partit Popular, Vox i Mònica Sales de Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
8: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
9: I encara al voltant de la crònica parlamentària, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que la cambra hagi rebutjat la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
2: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
10: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
2: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: En clau internacional, Veneçuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
2: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de la casa nostra.
11: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
2: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
9: La benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, que torna a ser del 21%. Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. A l'encariment de l'IVA s'hi ha de sumar també la reducció de les ajudes directes. Anna Ruiz.
12: La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. Una reducció gradual dels ajuts que formen part del paquet anticrisi prorrogat ara pel govern central, tot i la també reducció de les hostilitats a l'Orient Mitjà. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
13: Els combustibles es aniran encarint progressivament. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
12: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
14: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20, 22 euros.
15: Pero en verano, para veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
12: Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
9: I encara en clau econòmica, la Unió Europea aplica a partir d'avui també una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
2: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions a la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
16: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
2: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: En successos, mor una dona de 32 anys en una piscina privada a l'Aldea.
2: Els serveis d'emergència van rebre l'avís pel succés a 9:45 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la mort.
9: En l'àmbit de la salut, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo.
17: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAO-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que a planteixen l'Alzheimer, reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9: Més coses. Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell.
19: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer.
22: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
9: En territori torna la línia L22, que des d'avui connecta el Prat de Llobregat amb l'Hospital de Bellvitge. La línia no prestava servei des de feia 2 anys, però ara torna amb sortides des del Cap Ramona, via de dilluns a divendres, programades des de les 7 del matí a les 9 de la nit, amb freqüència de pas d'una hora. Al Prat Ràdio, Noelia Aguilar.
23: Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat, i Joan Maria Vigas, director de Mobilitat, Sostenibilitat i Transports de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
24: Connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i, a més, ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari.
25: Dóna molt millor servei, amb més parades a l'entorn de l'hospital i, per tant, doncs creiem que és una bona millora per la població, per la ciutadania del Prat.
23: D'altra banda, les línies urbanes PR1, PR2 i PR3 i també la línia metropolitana L20 deixaran de circular per carrers estrets i ho faran per avingudes i carrers més grans com ara Josep Anselm Clavé, Les Moreres i Logaiter del Llobregat. D'aquesta manera es permet ampliar la cobertura del servei i acostar-lo a diferents equipaments de la ciutat com ara el Centre Cívic Palmira Domènech, l'Escola d'Oficis, l'Escola d'Idiomes, entre altres.
9: Sabadell ha inaugurat la seva primera planta potabilitzadora. L'equipament permet incrementar la capacitat d'autosuficiència hídrica del municipi amb la posada en marxa de la infraestructura ubicada a la Serra d'en Camaró. Ràdio Sabadell.
26: L'equipament permet recuperar més de 1.000 milions de litres d'aigua freàtica cada any, cosa que equival al consum d'unes 6.800 famílies. Es tracta d'una aigua subterrània dels pous del Ripoll i del Parc Catalunya que ara podrà incloure's a la xarxa d'aigua sabadellenca. Ho explica l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
27: Fins ara, doncs, les aigües dels pous i mines del Ripoll, del Parc de Catalunya o de la mina de Marí Vinyals es destinaven principalment a usos de rec i també, doncs, al llac del parc. A partir d'aquí, doncs, aquesta aigua que ara avui, doncs, que ja s'ha posat en funcionament, es podrà consumir en boca i, per tant, evidentment, amb les màximes garanties sanitàries.
26: Amb la posada en marxa d'aquesta planta, Sabadell podrà estalviar un 20% de l'aigua que actualment compra la xarxa Ter Llobregat. Un 10% prové de la planta potabilitzadora i el 10% restant surt de l'aigua regenerada.
9: I l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món en identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
0: Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion moyasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
3: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
0: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
9: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. David Navarro.
4: La primera novetat del manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macros i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
5: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
4: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Comença així el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou, l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana i la recuperació econòmica del club són tres dels principals reptes de Laporta. El nou president ha aprofitat la presa de possessió per anunciar una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis. Laporta també ha explicat que el Barça ha fet una oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
3: L'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma al temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment. Però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats.
2: Un Barça que ha anunciat la renovació del central danès Andreas Christensen fins al 2028, mentre que l'Espanyol ha traspassat Hugo Pérez del Torrense de la Lliga Portuguesa. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, un migcampista ofensiu polivalent de 28 anys que prové del Pontevedra. A més, també ha anunciat les baixes de Carlos García i de Jan Molina. En bàsquet, el Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya i a Nick Crack. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo el primer any. Diversos equips de la Lliga ACB estan interessats en aquesta cessió. A la Lliga Femenina, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de l'alè pivot Carolina Guerrero. La barcelonina viurà la tercera temporada a Fontejau. Escoltem Guerrero i també el director esportiu del club, Pere Puig.
4: Estic molt contenta de poder tornar a gaudir una temporada més amb vosaltres, amb moltíssimes ganes de començar i de donar-ho tot com sempre.
5: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
2: En hoquei sobre patins, el Recamp Làser Caldes continuarà una temporada més a l'hoquei Lliga Masculina, tot i haver descendit esportivament. Tot plegat gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El Recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
2: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, tres jugadores que provenen del Club Natació Sant Andreu i que han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar tots els títols possibles. Escoltem Pérez, Tarré i Camus.
7: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
8: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
9: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
2: I un darrer punt en futbol sala, l'Ali, perquè l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides en estat crític per l'accident d'autocar aquest matí a Lleida són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins de la seva gravetat. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. Hi ha 44 persones ferides. L'alcalde de Lleida és Félix Larrosa.
2: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia.
1: La Rosa ha explicat també que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i drogues. De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus a l'accident i a qui li ha hagut d'amputar una cama. Des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però que tot apunta a la pèrdua del control del vehicle. I l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Marian Muro aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar que 200.000 persones es quedin sense feina, ho ha dit avui a la xarxa.
3: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
1: I localitzen el cos sense vida d'una dona de Sant Boi de Llobregat. Els bombers van ser alertats ahir a les 4 de la tarda a la desaparició d'aquesta dona de 75 anys que havia sortit de casa i no havia tornat. Després de l'avís van desplegar un dispositiu de recerca que es va mantenir actiu tota la tarda i es va reprendre ahir al matí. Finalment s'ha trobat a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el juny ha deixat la proporció més alta d'estacions al Meteocat amb nits tropicals de les dues últimes dècades. En 120 dels 184 punts que té el Servei Meteorològic de Catalunya, els termòmetres no han caigut per sota dels 20 graus com a mínim en aquests dies de juny. Això representa un 70% del total de les estacions. I el Museu Tàpies ha presentat la tercera edició del projecte Extramurs, que enguany comptarà amb l'artista Dora García. La creadora presentarà Línies de Temps, Resurrecció, una proposta que ocuparà aquest espai públic amb performance, debat públic, passejades i cartells.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Agramunt ha recordat avui les víctimes i els afectats de l'incendi de Torrefeta i Florejacs. Avui fa un any. Ho ha fet amb un minut de silenci, ha recordat les víctimes mortals i tot el que es va perdre en aquell incendi que es va declarar a les 5 de la tarda d'aquell 1 de juliol a tres comarques, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Aquest acte ha estat la nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Amb la presència de familiars de les víctimes, afectats i també veïns i veïnes d'Agramunt, avui han tingut lloc aquest minut de silenci a la plaça de l'Església, que han mudit davant del record del que fou un dels incendis més destacats de tot el 2025 a Catalunya. A part de la pèrdua de les dues vides humanes, foren més de 5.500 les hectàrees que van quedar afectades i que van arrasar amb cases, cultius i terrenys. L'acte avui ha servit per recordar, però també per mirar cap al futur, perquè aquest escenari no es repeteixi mai més. De fet, justament avui s'ha declarat un incendi a la serra d'Almenara, a escassos quilòmetres del municipi, que ha sigut controlat a mitja tarda per unes 19 dotacions de bombers, 3 d'elles aèries. El foc ha afectat unes 7 hectàrees de camps de rostolls i vegetació forestal d'aquesta serra, sent el segon incendi que té lloc en menys d'un mes en aquest municipi.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell, doncs ja ho sentíem. Fa un any just d'aquell incendi que va generar, entre d'altres, recordem, un pirocúmul de 14.000 metres d'alçada. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i l'àrea metropolitana s'han unit per frenar l'abandonament escolar aquest curs. Han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic. Són 270 joves que han decidit, a partir d'aquesta tasca, poder continuar amb els estudis. Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO. Un 66% de famílies han demanat una plaça d'I3, un punt per sota respecte a l'any passat. S'han rebut 51.000 sol·licituds, tant per centres públics com concertats, enfront dels 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat, amb un 87% de peticions a l'escola pública. I acabem parlant de la Basílica de la Seu de Manresa, que està donant a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit, considerat una de les obres més importants del gòtic català. L'actuació té com a objectiu actuar en els processos de degradació d'aquesta obra realitzada als anys 1393 i 1394.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides han estat crític per l'accident de l'autocar d'aquest matí a Lleida. Són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins la gravetat. Hi ha 44 persones ferides arran de l'accident. La policia local està estudiant les dades recollides i ha analitzat les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. L'alcalde de Lleida és Fèlix Larrosa i ha explicat que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el test d'alcohol i droga. L'escoltem.
2: Se n'encarrega la Guàrdia Urbana i ja s'han fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat. De tot això, la portaveu els informarà, i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
1: De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident i el que se li ha hagut d'amputar una cama. De fet, des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però tot apunta a una pèrdua de control. I el nombre de persones mortes pels terratrèmols a Veneçuela és de 2.295. El govern veneçolà ha indicat que la xifra de ferits se situa ara a les 11.267. S'han atès 17.000 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han sigut de fins a 782 rèpliques, cada cop menys freqüents, això sí, i de menys magnituds. S'han rescatat 6.400 persones. I el MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena fins que el govern d'Aragó proporcioni la informació necessària, diuen, per avaluar els riscos, unes dades que tenen a veure amb la càrrega, descàrrega i embalatge. El MNAC assenyala que ha presentat l'informe parcial incomplet, que no tenen la informació rellevant que necessiten perquè no l'ha facilitat Aragó i que s'aturi aquest termini de 56 setmanes fins que el govern aragonès proporcioni les dades. El Servei Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any han superat els rècords del 2023 i 2024. Creuen que amb aquest nivell d'escalfament sense precedents hi haurà conseqüències tant pels patrons meteorològics com pel clima global i els ecosistemes. A més, auguren que la intensitat de l'episodi del Niño és probable, recordem que està previst pels propers mesos, que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades.
0: Notícies en xarxa.

pensa en el melic. El poder dissenyar el seu voltant

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.